0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui hi ha audició de sardanes a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies amb la Copla Xaloc, que organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament. Bé, durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la propera temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció acaba el 10 de setembre per als residents de Pineda. Hi ha una oferta molt àmplia que podeu consultar al web municipal www.pinedamar.cat. A l'espai aparador de Can Comas trobareu l'exposició dels 40 anys de la comparsa La Tribala. I també ja són a la venda les entrades anticipades per l'obra de teatre Tots eren fills meus, a càrrec de la companyia del centre. A Calella avui continuen les jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Aquest migdia es fa una cercavila i també destaquem aquest matí la trobada d'intercanvi col·leccionisme al passeig de Manuel Puigvert. Aquesta tarda podreu visitar la Fira d'Estiu a la Riera Capaspre i també avui a sardanes a Calella al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre a la Masia Mas de Dalt i que dirigeixen els pinedencs Joan Gallar i Anna Stol de la Guàrdia Produccions. A més, amb una programació especial d'aniversari, celebrant aquests 10 anys i que podeu consultar tota la programació al web del festival. A Tordera avui continuen les festes del veïnat de Fibra Color amb activitats i a Palafolls, que encara estan de festa major. Destaquem aquest matí la trobada de puntaires al Parc Joaquim Ruïra. També es fa la plantada i la cercavila de gegants i també destaquem una campanya de donació de sang a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. A les 7 de la tarda es fa la festa de l'esport al Palauet, també sopars a la fresca i el vespreig a la plaça Valls d'Acs amb Ricky Fargas i el 11 Ideal. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tota una dècada.
1: De tota una dècada.
0: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80, a Ràdio Pineda.
1: Honey, move on now.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui hi ha audició de sardanes a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies amb la Copla Xaloc, que organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament. Bé, durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la propera temporada de tardor del Centre Cívic Poblenou. El període d'inscripció acaba el 10 de setembre per als residents de Pineda. Hi ha una oferta molt àmplia que podeu consultar al web municipal www.pinedamar.cat. A l'espai aparador de Can Comas trobareu l'exposició dels 40 anys de la comparsa La Tribala. I també ja són a la venda les entrades anticipades per l'obra de teatre Tots eren fills meus, a càrrec de la companyia del centre. A Calella avui continuen les jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Aquest migdia es fa una cercavila i també destaquem aquest matí la trobada d'intercanvi i col·leccionisme al passeig de Manuel Puigvert. Aquesta tarda podreu visitar la Fira d'Estiu a la Riera Capaspre i també avui a sardanes a Calella al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre a la Masia Mas de Dalt i que dirigeixen els pinedencs Joan Gallar i Anna Stoll de la Guàrdia Produccions. A més, amb una programació especial d'aniversari, celebrant aquests 10 anys i que podeu consultar tota la programació al web del festival. A Tordera avui continuen les festes del veïnat de Fibra Color amb activitats i a Palafolls, que encara estan de festa major. Destaquem aquest matí la trobada de puntaires al Parc Joaquim Ruïra. També es fa la plantada i la cercavila de gegants i també destaquem una campanya de donació de sang a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. A les 7 de la tarda es fa la festa de l'esport al Palauet, també sopars a la fresca i el vespreig a la plaça Valls d'Acs amb Ricky Fargas i el 11 Ideal. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Avui hi ha audició de sardanes a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies amb la Copla Xaloc, que organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament. Bé, durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la propera temporada de tardor del Centre Cívic Poblenou. El període d'inscripció acaba el 10 de setembre per als residents de Pineda. Hi ha una oferta molt àmplia que podeu consultar al web municipal www.pinedamar.cat. A l'espai aparador de Can Comas trobareu l'exposició dels 40 anys de la comparsa La Tribala. I també ja són a la venda les entrades anticipades per l'obra de teatre Tots eren fills meus, a càrrec de la companyia del centre. A Calella avui continuen les jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Aquest migdia es fa una cercavila i també destaquem aquest matí la trobada d'intercanvi i col·leccionisme al passeig de Manuel Puigvert. Aquesta tarda podreu visitar la Fira d'Estiu a la Riera Capaspre i també avui a sardanes a Calella al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre a la masia Mas de Dalt i que dirigeixen els pinedencs Joan Gallar i Anna Stoll de la Guàrdia Produccions. A més, amb una programació especial d'aniversari, celebrant aquests 10 anys i que podeu consultar tota la programació al web del festival. A Tordera avui continuen les festes del veïnat de Fibra Color amb activitats i a Palafolls, que encara estan de festa major, destaquem aquest matí la trobada de puntaires al Parc Joaquim Ruïra. També es fa la plantada i la cercavila de gegants i també destaquem una campanya de donació de sang a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. A les 7 de la tarda es fa la festa de l'esport al Palauet, també sopars a la fresca i el vespreig a la plaça Valls d'Acs amb Ricky Fargas i el 11 Ideal. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 12. Ràdio Pineda.

0: Menys avui hi ha audició de sardanes a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies amb la Copla Xaloc, que organitza Mare Nostrum amb el suport de l'Ajuntament. Bé, durant la setmana us podeu inscriure als cursos i tallers de la propera temporada de tardor del Centre Cívic Poble Nou. El període d'inscripció acaba el 10 de setembre per als residents de Pineda. Hi ha una oferta molt àmplia que podeu consultar al web municipal www.pinedamar.cat. A l'espai aparador de Can Comas trobareu l'exposició dels 40 anys de la comparsa La Tribala. I també ja són a la venda les entrades anticipades per l'obra de teatre Tots eren fills meus, a càrrec de la companyia del centre. A Calella avui continuen les jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Aquest migdia es fa una cercavila i també destaquem aquest matí la trobada d'intercanvi i col·leccionisme al passeig de Manuel Puigvert. Aquesta tarda podreu visitar la Fira d'Estiu a la Riera Capaspre i també avui a sardanes a Calella al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana avui continua el festival Micròmetre a la Masia Mas de Dalt i que dirigeixen els pinedencs Joan Gallar i Anna Stoll de la Guàrdia Produccions. A més, amb una programació especial d'aniversari, celebrant aquests 10 anys i que podeu consultar tota la programació al web del festival. A Tordera avui continuen les festes del veïnat de Fibracolor amb activitats i a Palafolls, que encara estan de festa major, destaquem aquest matí la trobada de puntaires al Parc Joaquim Ruïra. També es fa la plantada i la cercavila de gegants i també destaquem una campanya de donació de sang a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. A les 7 de la tarda es fa la festa de l'esport al Palauet, també sopars a la fresca i el vespreig a la plaça Valls d'Acs amb Ricky Fargas i el 11 Ideal. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Do that.
1: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Energia positiva.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Ràdio Pineda.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Pineda.
1: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
2: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.